0: Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Nacha Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustí en el Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí.
1: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
2: Aquest 29 de juny, Escorca celebra la festa de Sant Pere, patró del municipi. Vine a gaudir d'una jornada plena de tradició, cultura i natura al cor de la Serra de Tramuntana. Participa a l'ofici solemne de Sant Pere, gaudeix dels concerts i actes culturals amb els emblemàtics blauers de Lluc i descobreix les activitats familiars i rutes guiades per un entorn únic. Festes de Sant Pere, Escorca, tradició, patrimoni i emoció en un entorn incomparable. Organitza Ajuntament d'Escorca.

0: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 3è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis, 3è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
1: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano.
2: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli. Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli. En Santa María, cancanoli.
3: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-10-41.
2: Restaurante italiano, italiano, italiano.
4: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
2: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
1: Italiano, italiano, italiano.
5: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.

Aquest 29 de juny, Escorca celebra la festa de Sant Pere, patró del municipi. Vine a gaudir d'una jornada plena de tradició, cultura i natura al cor de la Serra de Tramuntana. Participa a l'ofici solemne de Sant Pere, gaudeix dels concerts i actes culturals amb els emblemàtics blauers de Lluc i descobreix les activitats familiars i rutes guiades per un entorn únic. Festes de Sant Pere Escorca, tradició, patrimoni i emoció en un entorn incomparable. Organitza Ajuntament d'Escorca.

0: Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Nacha Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustín El Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània com...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
3: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti. ¿Qué?

Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Nacha Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustí en el Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí.

0: Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: Buenas tardes. Com sempre, a final de mes, tenim el programa de salut, de fisioteràpia, que podran ser el col·legi oficial de fisioterapeutes de les Illes Balears. Com sempre, xerrarem un poc de salut i de que les coses, sobretot, van molt millor del que han d'anar a nivell corporal, a nivell físic, a nivell sanitari. Avui tenim, com nosaltres, com sempre, en Sílvia Pussà. Bones tardes, Sílvia. Fisioterapeuta de l'Hospital de Sant Joan de Déu des de l'any 2001, és a dir, fa molts anys ja, eh? És a dir, quan va fer l'hospital tu ja estaves per allà que passejaves.
2: Ja fa
1: anys,
2: sí.
1: La mà, coordinadora de l'hospital, diplomada en fisioteràpia, orientadora professional de gestió sanitària, experta universitària en serveis sanitaris, o sigui, tot el que ens fa falta, que realment ens ajuda sempre a tenir una persona professional de vora a l'hora de tenir un mal o tenir necessitat de fisioteràpia. L'Hospital de Sant Joan de Déu, no crec que faci falta fer que apropar tot el sap on és. No només sap a Bonet, sinó que és un lloc que molta gent hi passeja, i que no es pot perdre mai de dir no saber on és l'hospital. Com descriuries, com diries que és l'hospital, la fisioteràpia, l'Hospital de Sant Joan de Déu?
2: Diríem...
1: Què és això, la fisioterapia, l'hospital?
2: El fisioterapeuta a l'Hospital Sant Joan de Déu juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones, no? Perquè allà tenim pues, persones que tenen una malaltia, una discapacitat, problemes d'envelliment. No? La fisioteràpia és clau en tots aquests processos. Per què? Perquè ens ajuda a millorar la funcionalitat i acompanyar els pacients en moments de fragilitat, no? Afavorint el benestar de les persones.
1: I l'hospital és de l'Ego... Som molt oficials, hi ha molta gent de fisioteràpia.
2: Som un equip gran, no? Nosaltres, jo coordino un equip de teràpies, li deim de terapeutes, no? Perquè tenim pues, un equip interdisciplinar format per diferents professionals, fisioterapeutes, entre els diferents centres que tenim som més de 80 fisioterapeutes que treballem mà a mà pues, en terapeutes ocupacionals, en logopedes, psicòlegs, neuropsicòlegs, no? Amb una visió pues, integral interdisciplinar. No?
1: I com és la feina de cada dia, tanta gent? Com ordineu tot això? I tu que coordines tot això?
2: Sí.
1: Perquè és un, no t'he dit si és un mal de cap. Però ara de coordinar tot un equip de feina, els fitxatges dels malalts, cadascú té una cosa diferent,
2: sí.
1: Cada persona, i suposo, bé, cada persona és un món, i també a vegades dèiem, i cada malalt com vols que també ho és, no és així. Com coordineu tot això? Com és el dia a dia d'un hospital, en aquest cas en fisioteràpia?
2: Tenim diferents equips de feina, vale? Per exemple, l'hospital té tres línies assistencials principals, la neurorehabilitació, la geriatria i la cirurgia ortopèdica i trauma. Val? El fisioterapeuta que actua, no? de manera transversal a tots aquests processos. Per exemple, nosaltres a l'Hospital de Palma tenim un equip diferenciat que tenen el pacient de neurorehabilitació, tant en fases inicials, no? Durant l'hospitalització del pacient, tenen un ingrés, no? On feim un programa intensiu de teràpies, que diguem, interdisciplinar, on intentem pues, això millorar persones que han sofert sobretot una malaltia neurològica que ha passat de manera sobtada, que diguem, no? Una persona que era sana fa una setmana, no? Que de manera sobrevinguda té aquest tipus de lesió, en la qual s'ha d'adaptar en aquesta nova situació, en la qual realment és una situació difícil, no? Per ells en aquest moment. I bueno, pues, tenim aquest programa interdisciplinar on el fisioterapeuta juga un paper fonamental, no? en millorar la funció d'aquestes persones, perquè després a poc no? se puguin adaptar a la seva nova situació i ser pues, funcional en el seu entorn, no? L'acompanyant tant de fases hospitalaris com el procés normalment de recuperació solen ser més llargs, no? La qual de manera ambulatòria el pacient una vegada ja pot tornar a casa segueix venguent en el nostre centre per fer tot el tema de la recuperació fins que pugui ser un alta, no? En la millor funcionalitat possible. Hem xerrat de la línia de neurorehabilitació, però també tenim equips que treballem en geriatria, en cirurgia ortopèdica i traumatologia, no?
1: Jo sempre... demanen coses per curiositat. Eh? Jo dic una persona, acabes de dir una persona que avui està bé, tens un accident de tràfic, que sigui una cosa que és sobrevenguda, i a la mañana la teva vida se'n va. És a dir, la teva feina, la família, totes les coses, en aquell moment tens un accident, se passa algo que no esperaves, i la teva vida aquí s'acaba. I llavors arribes a Sant Joan de Déu amb una lesió greu, amb aquesta situació. Deu costar molt fer feina amb persones que venen abatudes, que venen malament, que venen sense ganes. I no, la mateixa que dius, no, vinga, vaig, tinc una lesió, vaig a entrenar, vaig a dormir. No, no, amb gent que realment quan arriba allà du a darrere un equipatge que ha perdut les maletes, o sigui, ha perdut en aquell moment la seva vida. El factor humà, com ho plantegeu, això?
2: Això és...
1: Ho he de demanar, hi ha coses que aprofit sempre, per prendre.
2: Hombre, el tracte humà és fonamental, no? A més, està dins la visió del nostre centre, dins la missió i la visió, que és sempre pues, una atenció molt centrada en les persones on el caire humà jugui una part molt fonamental, no? I abordar els pacients no només des de la lesió, no? Des d'una fractura, des de... una lesió, sinó la globalitat de les persones, no? Intentant pues, crear aquesta relació, no? De confiança, de repte, no? I de millora contínua. La veritat és que sí, que són moments, persones en moments molt vulnerables, no? I per això pues, sempre xerram de la necessitat d'un equip interdisciplinar on tots sumem, no? I pues, que el pacient pugui percebre, no? aquest bon tracte, no? cap en el pacient. No? La veritat és que com que en general, no? Han de ser capaços, no? de que puguin veure els petits avanços, perquè de vegades un té vull tornar a caminar o vull estar com antes, no? Que és un objectiu sí. A llarg plaç, que de vegades això és el primer que pensen, no? I han de saber pues, establir petits objectius a més curt termini que permetin que el pacient pugui veure els avanços que va fent, val? I a poc veure com millora el seu procés, no? La veritat és que en general els pacients són superagraïts, són capaços d'observar aquestes millores que van fent i la veritat és que el procés de recuperació és molt guapo, no? Perquè en general pues, hi ha una progressió de les persones i són molt agraïts.
1: Però no deu ser, crec que ha de ser difícil. Eh?
2: Sí, no es fa, o sigui, treballar en dolor...
1: Perquè a vegades no sempre té humor, el dematí quan s'aixeca i afrontar, sí. Un que te conta una cosa, l'altre conta l'altre, i veure a vegades les persones que us punyetes tu, no és just. Hi ha coses que a vegades entenem, els que estem de fora, a vegades deien, no és just això, però bueno...
2: Sí que és cert, no? Lo que també tenim una professió com a molt vocacional exacte, i d'ajuda cap a les persones, exacte, no? I en lloc de veure el dèficit, no? Lo que no pots fer és veure la capacitat, no? Lo que pots arribar a fer i anar cap en aquesta banda, no? I tot i que sí, no? Que es veure que tenen dolor, que tenen dificultats, bueno, sí, si pots ajudar, la veritat és que és gratificant, molt gratificant.
1: Ho sé cert, eh? Heu de dir, hi va haver una companyera teva que en certa ocasió, en una entrevista, em va comentar que el que més l'identificava en aquesta vida és veure un pacient arribar que no s'ho podia moure i que s'anava corregint a l'hospital. Diu, veure el que se'n va i se despedeix, diu, és una satisfacció que t'ajuda cada dia a afrontar tota la feina que has fet.
2: Exacte.
1: És una manera d'agrair-t'ho amb un gest, no?
2: Sí, sí.
1: Amb una manera de veure-ho. I aquest nom de rehabilitació transversal, què és això?
2: Bueno,
1: això sona un poc raro, això, transversal.
2: Sí, transversal, o sigui, significa, no?, que independentment, en el nostre hospital que té pues, unes línies assistencials, pues, la rehabilitació i la fisioteràpia dins la rehabilitació pues, actua en totes les línies assistencials, en geriatria, en trauma, en neuro, o sigui, estem presents independentment de per on arribi un pacient. I tant en les línies hospitalaris com en les línies ambulatoris, inclús en el propi domicili del pacient. No? Nosaltres pues, tenim diferents equips i diferents serveis on en funció de la necessitat del pacient pues, la trenem a la seva habitació de l'hospital, des de casa, o inclús si un pacient no se pot desplaçar en el nostre centre, pues, tenim un equip de rehabilitació domiciliària que està repartit a tota la illa pues, per arribar a casa seva a donar-li l'atenció que necessiten.
1: I a part d'això teniu més centres, perquè jo, a part d'aquest hospital que teniu tan maco de Valdemà, on jo vaig tenir ma mare, a l'hospital, em recordo que els germans em feien turelló, jo vull anar de matí. Perquè la veritat és que, independentment de que estàs un puesto de gent malalta, un puesto sanitari, és un puesto privilegiat, a Sant Joan de Déu.
2: La veritat és que sí, que és privilegiat l'espai de l'hospital.
1: I de cara d'altres dos, que...
2: També.
1: Que diuen, és que no li toca anar a l'escola de Navassa.
2: La veritat que tenim tres centres físics, l'Hospital de Palma, que és d'Esteu Matxerres, no? Que està davant la mà i té un entorn privilegiat amb unes vistes precioses, no? I tenim dos altres centres físics. Tenim un hospital a Inca, més petit, de 80 llits, que té uns equipaments i unes instal·lacions molt noves. Se va inaugurar el 2019, no? I està, els entorns són molt cuidats. La veritat és que és un centre molt, molt guapo i molt ben, organitzat. I també tenim un centre de rehabilitació a dins la ciutat, no? Per facilitar a les persones que no s'hagin de desplaçar, no? Que te quedi sempre el més a prop possible del teu domicili. Aquest és el darrer que vàrem inaugurar i la veritat és que també té uns equipaments i unes instal·lacions
1: a Noret d'Una,
2: en el carrer Noret d'Una, número 3,
1: exacte,
2: el carrer peatonal, que també és molt agradable, i el centre, la veritat és que està molt ben equipat i les estructures són molt amables també. De fet, l'Hospital de Palma ara mateix és el més antic, que diguem, no? Dels tres centres que tenim.
1: Bueno, sí, és antic, ja me'n recordo.
2: En el 2008, vàrem estrenar el nou edifici, no? Que se va sofrir un procés de reforma, no? Que diguem, i vàrem inaugurar les instal·lacions on nosaltres actualment tenim un dels gimnasos en el 2007.
1: Tu ja has conegut l'Hospital de Sant Joan de Déu, del Lot, jo som del Molinar. Vengues fent que de petit anava per Calagamba, per allà, la bicicleta, i me'n recordo que hi havia el capellà, que hi havia un capellà que venia per Molina a dur un calendari i li donaven dos bes i no sé què, si me'n recordo.
2: En aquell temps potser era un hospital orientat a nens amb polio.
1: En aquell temps era un hospital de

0: Hi ha feina,
1: eh? Hi ha un volum important de feina que feim, sí, sí.
0: Com ho feu per desenvolupar els programes específics?
1: Bueno, sempre pues, estem com una mica atents a les noves necessitats que poden sorgir, no? A la societat. Ja fa anys, no? Varen començar pues, en la línia de neurorehabilitació, que a dia d'avui pues, està molt consolidada, no? I són referents a dins la sanitat pública, no? Com a... hospital de referència, no? Neurorehabilitació, pues hem anat incorporant diferents programes, per exemple tenim llits d'hospitalització per a pacient amputat, tant de membre superior com d'inferior, i pues, hem anat formant i especialitzant una miqueta per donar aquesta millor atenció en aquest perfil de pacients. També hem muntat programes en dolor crònic, on bueno, pues, la darrera evidència no? parla d'abordatges multimodals i d'educació en neurociència del dolor i afrontament actiu i exposició gradual a l'exercici. I hem muntat pues, alguns programes, com un pacient amb fibromialgia, amb dolor lumbar persistent, una mica amb aquesta línia. Tenim... també darrerament hem muntat un programa per pacients amb trastorns neurològics funcionals. Estem ara darrerament començant, encara no hem començat, però ja ho tenim preparat, no? per fer una escola de Parkinson, vale? on aquí hem treballat de manera conjunta amb la neuròloga de l'hospital, amb el centre, per fer unes sessions orientades tant a l'educació, no? perquè els pacients en fases inicials, en la detecció del Parkinson, puguin fer un maneig més actiu del seu procés, a la qual compta amb unes sessions d'educació impartides per diferents professionals, en neuròlegs, neuropsicòlegs, metge rehabilitador, fisioterapeutes, i una part d'exercici, per si idea és aquesta, no? intentar pues, prevenir no? I informar damunt els símptomes o el que passarà al llarg de sa vida no? I perquè puguin fer pues, un millor maneig. Vale? Aquests són alguns dels programes que hem estat...
0: Ja n'hi ha. És a dir, això il·lusiona. No, menys il·lusiona perquè seran de sanitat, però és veure que il·lusiona és veure que la preocupació és fet de dir anem posant coses, anem augmentant, anem millorant, anem donant més servei, és a dir, dona tranquil·litat això, en certa manera. No? Dic en certa manera perquè a vegades millor no tenir-la, però si, la to si te toca, clar almenys sí. Dius, almenys hi ha una preocupació per el que és la feina i per el que són les coses. Moltes vegades no valoram. Anem a una clínica, avui en dia s'ha parat molta, se xerra molt d'agressió sanitària, d'agressió. Jo sempre que estic dins el món sanitari, a vegades dic, la gent se posa molt nerviosa a l'hora de tant i tal, però no entén moltes vegades la feina de sanitari, que no és una persona. Són 10 o 20 que ha d'atendre cada dia i cada persona és un món amb un caràcter, li ha de xerrar d'una manera, li ha de xerrar d'altres d'anar i ningú pensa que tu estàs allà 8 hores cada dia fent feina i moltes vegades més de 8 també és vera sí. El tracte humà, per tant crec que és molt important sí. Sí. Sí, crec que sí. Arribar de matí trobar-te ben de casa teva i veus un i l'altre crec que això és un factor que és important no?
1: A més està plenament interessant en la manera de fer de l'hospital, no? La missió i la visió de l'hospital és aquesta, no? És oferir una atenció humana i propana a les persones, no? En la visió, no? d'actuar en tots aquells processos que suposin una millora de la funcionalitat i millorin l'autonomia de les persones. Quan xerran d'autonomia de les persones és situar-les en el centre, no? I que ells també participin en la presa de decisions, en que siguin part activa, no? del seu procés. El que no podem és funcionar els professionals per una banda sense els pacients, no? O sigui, el pacient ha d'estar al centre.
0: Sou un equip, pacients i fisio, en certa manera, sou un equip, és a dir, totes amb la mateixa funcionalitat.
1: Exacte, i amb altres professionals, però sí, sí, sí.
0: Sí, i en el tema de les noves tecnologies, perquè s'ha parlat de molt, tot això, ja quan s'ha enxerrat de neurocirurgia, indiva, no sé què, aparatologies i tal, aquestes noves tecnologies també m'acosta que les operades en marxa.
1: Sí.
0: I què teniu previst en tot això?
1: Bueno, ja, o sigui, com unitat de referència que diguem en neuro, pues, d'estar al dia no? de quines coses pues, allà a l'entorn. No? I tu també mos volíem introduir tecnologies sense perdre no? El component humà. No? I la veritat és que van de sa mà, no? perquè dic que al final són eines que milloren o que te permeten pues, a fer més repeticions, a fer-les d'una manera més motivadora, que també te permet registrar millor les millores dels pacients amb aquestes noves tecnologies, i al final pues, van de sa mà, no? i simple, pues, són eines no? que t'ajuden a millorar les persones.

0: disposam, per exemple, ja fa anys que vàrem comptar amb un exesquelet per la reeducació de la marxa. La veritat és que te permet donar un número de passes molt major que el que podries fer sense aquest aparato. A més, te permet registrar com és la qualitat d'aquesta passa, bueno, una sèrie de dades que pots fer que fa pues, que sigui molt més intensiu en el final un tractament amb un pacient, també disposant d'un exoesquelet pel membre superior, que el que tens pues, normalment són feedbacks, no? Hi ha pues, unes pantalles, no? Amb uns exercicis que són interessants, que són divertits, que fa que el pacient estigui motivat i que també pues, en el final estimula la repetició, no? En la part de neurologia sobretot hi ha d'haver molta repetició de tasques perquè actuïn damunt la neuroplasticitat del cervell i puguin pues, millorar la funcionalitat, no? En la qual quan més intensiu sigui un tractament, pues, hi haurà més millores, no? I totes aquestes eines ens pues, permeten fer això, no? més repeticions.
1: Se perd molt el factor humà en les tecnologies?
0: No, són no complements totalment.
1: S'ha de saber fer feina.
0: Ens preocupava aquesta part.
1: S'ha de saber fer feina.
0: Nosaltres sempre utilitzem com una eina més. Mai lleva es tractament individualitzat que tinguem en el pacient. El que fa és complementar. Vale? Si utilitzessin només les noves tecnologies sense utilitzar les sessions individualitzades amb els pacients, potser podrien caure en això. No? En tot més útil. Nosaltres sempre complementa, sempre afegim en el tractament estàndard, no? Que nosaltres teníem, no? Com sessions pues, individuals amb els pacients, pues, afegim aquestes altres teràpies. En la qual també les has de dirigir, supervisar, el qual també necessita pues, aquest component humà que va també
1: a davant. Jugar. Sí. Ha de saber jugar.
0: Són complementaris
1: coses.
0: Totalment.
1: Jo moltes vegades, sabent en fisioterapeutes, i no en fisioterapeutes, el que són les professions en general, a vegades dic, defineix molt bé, a vegades un bon professional s'empatia que sabrà fer feina. O sigui que el fet que un pacient se va a fer una sessió que tu ja no estàs bé, que tens una lesió, malament vaig bé, que te tratin bé, però que tinguin una empatia en el professional que t'atén, crec que és molt, a vegades, no és més important, però sí valores molt més la feina que a vegades que la feina bona que fa. Dius, fa molt bona feina però és molt simpàtic.
0: Sí.
1: És molt atent, perquè és una relació molt, molt propera, la que tenim els fisios en el malalt. No és allò de dir, bé, me'n vaig, i, no, és que estàs una hora, mitja hora, tres quarts d'hora amb ell, i a part em sé que en l'estiu anau a la mà, anau aquí, anau allà, bueno, tota aquesta relació que se fa tan propera, és important també, és a dir, amb això i s'empatia, de ser.
0: Jo sempre xerco com una balança, no? On el component tècnic és important, però si perdem aquesta part de relació ha de tracte humà amb les persones, la balança ha d'estar equilibrada, no? Ha d'haver pues, un bon equilibri entre les dues bandes, si no, no encaixam, no?
1: Com tenia un professor que deia, jo els arreim, però en carinyo.
0: Sí, les coses s'han de dir, però ben dit.
1: Sí, sí, els arreim, però en carinyo. Per tant, no ho fa malament. I el model, com ho veus? Com explicaries el model de Sant Joan de Déu? Com expliquies el model de feina que teniu? En els tres puestos són iguals?
0: Sí, el model és el mateix, les línies assistencials que tenim són les mateixes en els tres centres i en els finals...
1: En els tres puestos, igual, no...
0: Bueno, hi ha, per exemple, en el centre de Noreduna és un centre ambulatori, en el qual no hi ha la part d'hospitalització i sobretot pues, treballem en la línia de patologia musculoesquelètica, de cirurgia ortopèdica i trauma. En canvi, la part de neurorehabilitació està present tant a l'Hospital de Palma com a Dinca, ¿vale? I en els entorns d'hospitalització. En la qual exactament igual no? Però dic en funció de les línies en els centres. I el model és això, un model integral, interdisciplinar, orientat pues, a treballar amb aquestes línies, amb un tracte humà i tècnic adequat.
1: Molt bé, Silvia, jo el que dic sempre, sempre que acabam veient la importància que té la fisioteràpia per la gent malalta. Sobretot la gent que passi per passeig, per coll de base, per davant de la mà, i tal, que a mi a l'hospital diu, procurem no anir-hi, però sap que sí, per desgràcia ha d'anar, té un equip que l'espera, que tenim un tracte humà i que l'obre bé. A part, em costa, perquè he tingut amics que han passat amb accidents, han passat per Sant Joan de Déu, tenc una bona amiga, crec també amiga teva, que va tenir una caiguda i bé, la Moniqueta,
0: vale.
1: Sí. Jo l'estimo molt.
0: Sí.
1: I, bueno, i si és moniqueta, no sé si ho ha fet un monument ja a Galta Calda.
0: La veritat que... és que és un pacient molt agraït, no? Perquè ho refereix sempre, no?
1: Ai, no, per sé, tot no sé si està fent un monument, l'ha carregat i tal, però...
0: però això sempre, no ho sabia.
1: Sempre xerra.
0: Sí, la veritat és que sí, que xerra
1: veritat,
0: molt.
1: I veure's, però sí, més molt, molt que la coneixem. Va progressant, va fent feina i és una bona dona, però així tot sempre té una paraula de vendes i un de Déu, i ho diu amb una alegria que dius, punyetes, sí. No hauria que vendria malament, i ella sempre ve riguent.
0: Sí, la veritat és que molt agraïda, sempre valorarà molt la nostra feina, i això, pues,
1: i sobretot,
0: això anima i ajuda, sí. No?, en el dia a dia.
1: I sobretot moltes gràcies, i tenir gràcies equip de gent que fa feina, de tenir professionals que se preocupen, el foto humà sempre és la fisioteràpia, i tenir un bon professional, crec que això ens ajuda a tots a poder afrontar les circumstàncies adverses que aquesta vida mos dona moltes vegades.
0: La veritat és aquesta és espilar, no? Sense les persones, sense els professionals que fan feina cada dia de manera compromesa, no? I implicada, pues, si no, no seria possible.
1: I és una satisfacció, no? Xencar, que, com deia la teva companya, em deia aquí, quan se'n va correguent i el veu arribar amb un equip de rodalla, veu que se'n va correguent, diu, això és el millor regal. Exacte. Que te poden fer cada dia. Crec que això ho deu viure tu cada dos per tres. Sílvia, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.

0: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
1: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La Llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis. 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
2: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
3: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
4: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, Can Canoli, Can Canoli. Qué bueno Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli. En Santa María, Can Can Can Canoli.
5: Can Canoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971 62 1041. 62 1041.
4: Restaurante italiano, italiano, italiano.
6: Can Canoli, Can Canoli, restaurante Can Canoli.
4: Qué bueno Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli.
3: Italiano, italiano, italiano.